0: És la 1:30.
1: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
0: Com està? Un molt bon dia. L'Associació d'Empresaris d'Explotacions Agràries de Menorca reclama al Consell i al Govern Balear que compensin amb ajudes públiques a les finques afectades pels danys del temporal de la darrera Setmana Santa a vinyes, arbres, fruiters i olivars. Un dels productes més afectats és el rem blanc, imprescindible per a la producció de vi. És la notícia amb la qual encetem el Ràdio Diari Migdia del cap de setmana d'aquest diumenge, dia 10 de maig. Tot d'un ampliar amb aquesta i altres notícies. Abans, però, volem saber quin temps ens espera per les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui diumenge a les Illes Balears pugen les temperatures. Màximes de 23 graus a Palma, 22 a Mahó i a Eivissa i 21 graus a Formentera. Avui temps més estable i sense precipitacions, predominant el sol i el cel poc ennuvolat. Bufa vent fluix o moderat de ponent. Demà dilluns començarà la setmana amb un augment de temperatures. Màximes de 24 graus a Palma, 23 a Mahó i a Eivissa i 21 graus a Formentera. Serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Temperatures mínimes de 15 graus a Palma i 16 graus a Mahó i a Eivissa. Bufarà vent moderat de ponent amb brises al litoral. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 19 graus a Formentera, 20 a Mahó i 21 graus a Palma i a Eivissa. Rebeu salutacions cordials de José Miguel Blasco, el control tècnic, i de qui us parla, Xavi Ara. Ho dèiem en començar. L'Associació d'Empresaris d'Explotacions Agràries de Menorca, Agrame, reclama al Consell Insular i al Govern Balear que compensin amb ajudes públiques a les finques afectades pels danys del temporal de Setmana Santa a vinyes, arbres, fruiters i olivars. Amador Bausà, bon dia.
3: Bon dia. L'entitat agrària anuncia a través d'un comunicat que està recopilant informació per traslladar-la a totes dues administracions davant la magnitud de les pèrdues que, assegura, comprometen la producció de vi, fruita i oli d'aquesta campanya. Segons les primeres valoracions realitzades pels agricultors i els cellers afectats, en el sector vitivinícola la varietat de raïm blanc és la més perjudicada per ser especialment vulnerable al vent i a l'efecte de la salinitat. A més, assenyalen que les ajudes haurien de reflectir un problema específic dels viticultors i els productors de vi. Clara Salort, vicepresidenta segona d'Agrame.
4: Aquest rem no és un rem que es ven directament com a producte final, sinó que s'ofereix una transformació després on es revaloritza molt més aquest rem. I que per això trobam que és important que en aquestes ajudes estigui reflexada aquesta transformació, que el valor que té la pèrdua és molt més important degut a aquesta transformació que hi ha hagut, perquè el vi és un producte molt més valorat que un brot de rem.
3: Agrame diu que tant el Consell de Menorca com el Govern Balear els ha escoltat i es mostren favorables perquè entenen la gravetat de la situació.
0: I en successos, un incendi ha obligat aquesta matinada a desallotjar un centenar de clients d'un hotel a Sillot. Els fets han tingut lloc passades les 3 de la matinada. Segons les primeres hipòtesis, el foc s'hauria originat a causa de la crema d'un extractor del bany d'una habitació. Tot i que no s'han registrat ferits de gravetat, diverses persones han necessitat assistència sanitària. I la policia local de Palma investiga un conductor que divendres de la setmana passada va causar un accident de trànsit al passeig marítim i que triplicava la taxa permesa d'alcoholèmia. Els fets varen tenir lloc devers les 6 del matí a l'alçada de Can Barberà. I un darrer punt, perquè la Policia Nacional ha detingut un home acusat de forçar 4 furgonetes i robar eines del seu interior al polígon de Llevant. Més coses. La plataforma del voluntariat de les Illes Balears celebra 20 anys amb prop de 10.000 persones voluntàries a les entitats, membres del 2025.
3: L'entitat ha presentat la tercera setmana del voluntariat, una sèrie d'actes commemoratius i activitats que es duran a terme del 18 al 23 de maig per acostar el món del voluntariat a la ciutadania. Una de les activitats serà el Voltur. Marga Gallà, directora tècnica.
5: Es voltures, unes portes obertes per ses persones i per els grups que vulguin participar per conèixer de primera mà ses nostres entitats. Cadascú pot organitzar la seva ruta i anar a visitar, fer preguntes, conèixer, demanar, perquè és el primer que qualsevol persona que vol fer voluntariat ha de saber.
3: La plataforma també ha donat a conèixer algunes dades com les del perfil del voluntariat, del qual el 66% són dones i el 34% homes, una proporció estable en els darrers anys. Les persones joves menors de 30 anys representen el 19,6% del total. A més, expliquen que són conscients dels reptes d'avui en dia i del camí que encara fa falta recórrer. Ana Belén Velasco, presidenta de la plataforma.
6: Y en estos 20 años hemos avanzado mucho, pero pensamos y estamos convencidos de que todavía queda camino para que el voluntariado sea reconocido y conocido como una forma de participación social que busca la transformación mediante el compromiso de las personas y las entidades.
0: Més coses. El Consell de Formentera reprèn a partir d'avui el control d'accés de vehicles a la platja de Ses Illetes, situada dins el Parc Natural de Ses Salines. L'àmbit de les restriccions anirà augmentant a mesura que s'incrementi l'afluència de turistes. Jaume Vinyes, bon dia.
7: Bon dia. El control d'accés té com a objectiu preservar l'entorn natural, evitar la saturació dels aparcaments i assegurar el pas dels vehicles d'emergència en cas de necessitat. Les restriccions s'aniran adaptant a l'època de l'any, així fins al 31 de maig s'aplicarà de 9 del matí a 5 de l'hora baixa i en quedarà exclòs l'aparcament del Cavall d'en Borràs. A partir del 1 de juny, l'horari de control s'amplia fins a les 8 del vespre i s'aplicarà a tots els aparcaments. La capacitat màxima autoritzada és de 384 cotxes i 1.132 motocicletes. L'accés continuarà sent gratuït per als residents de Formentera, mentre que els vehicles no residents hauran d'abonar una taxa d'entre 3 i 7 euros en funció del període. El pròxim divendres, dia 15 de maig, entrarà en funcionament la regulació de les vies d'accés al Far d'Escap, al Caló d'Esmort i a Ram, unes mesures destinades a protegir els espais naturals especialment sensibles i garantir una mobilitat més segura i ordenada.
0: I no deixem de parlar de turisme, perquè coes, autobusos saturats i residents que en temporada alta tenen dificultats per arribar a temps a la feina. El govern estudia ara fórmules legals per garantir el seu accés a les línies més col·lapsades. Paula Bendito, bon dia.
8: Bon dia. Cues interminables per posar els autobusos públics i vehicles que passen de llarg perquè van plans. És una imatge habitual en alguns punts de l'illa durant la temporada alta.
9: Esperar millor dos o tres busos que passi a un puesto i poder agafar-lo per arribar aquí a Palma.
10: En l'estiu és que no pots ni entrar, o sigui, està totalment massificat.
8: Un problema que afecta el dia a dia dels residents.
11: Y guardar del trabajo y tener que irme en taxi.
8: El govern estudia ara fórmules per prioritzar l'accés dels residents a les línies amb més saturació. El vicepresident és Antoni Costa.
12: Analizar pues, si existen o no fórmules que nos permitan pues eso, establecer diríamos una priorización especial a los ciudadanos residentes, a aquellos que tengan la tarjeta.
8: Està per veure encara com es podria integrar aquesta iniciativa dins el marc legal vigent i la normativa europea.
0: Una i 38 minuts. Més de la meitat dels estudiants de la UIB es veu fent feina de funcionari en acabar la carrera. A més, segons el primer baròmetre del Consell Social de la Universitat, gairebé el 80% dels alumnes ha triat la carrera segons la vocació, especialment els graus de Medicina i Educació. Margalida Blanquer, bon dia.
13: Bon dia. Els requisits més importants per escollir feina entre l'alumnat de l'UIB són tenir un bon sou i un bon ambient de treball. D'aquí que més de la meitat dels estudiants s'orientin cap a la funció pública. El president del Consell Social de l'UIB és Antoni Bennàsser.
14: Jo suposo que són per les circumstàncies actuals. Al final, jo crec que l'estudiant, en un moment determinat, fa el seu plantejament de futur. I si tu veus que al final el que te dona més estabilitat o el que te pot donar més estabilitat no són coses per xerrar malament, que diuen que jo com m'interessaria, ser funcionari.
13: Entre les preocupacions de l'alumnat, Bennàsser destaca el cost de la vida i l'accés a l'habitatge i també que tenen un perfil poc polititzat.
14: Realment l'alumnat de la universitat se fa molt en fora dels extrems. Quan li demanes quina inscripció política, pot més o manco, els dos estrens, extrem esquerra i extrem dret, estan molt allunyats. I és una piràmide convergent bastant en el centre, una mica de tirada cap a l'esquerra.
13: El Consell Social de l'UIB recomana desenvolupar polítiques de suport econòmic per l'alumnat. Una opció podria ser la formació dual.
14: Qualsevol de les empreses turístiques que tenim en el nostre camp, no? Pogués tenir estudiants que en el mateix moment fessin la carrera i estiguessin fent feina retribuïdament, allà de dins, suposaria, òbviament, un element com se diria en castellà, un acicate, no? Per poder seguir dins aquesta empresa.
13: 7 de cada 10 alumnes llegeix entre cap i 5 llibres l'any, i la majoria demana més classes en català.
0: Gràcies, Margalida, i també vos han de contar que diverses associacions de veïnats del districte nord de Palma s'han unit i han creat la plataforma Salvem l'Escorxador. Volen denunciar l'estat d'abandonament d'aquest espai emblemàtic de Palma i promoure accions per millorar-ne les instal·lacions i dinamitzar-lo. La plataforma, que acaba de néixer, és fruit del malestar dels veïnats, als quals s'hi han sumat els de Santa Pagesa, Casca Piscol o la FEMU. Diuen que fan una passa endavant per denunciar la situació de degradació progressiva d'aquest espai històric de Palma. I és que, fent una volta pel recinte, ens mostren brutó restes d'obres, racons en mal estat de conservació i fins i tot murs apuntalats, diuen, des de fa un any, i que suposen un perill per als infants que juguen molt a prop. Diuen que l'Escorxador ha de tornar a ser un referent i ells tenen algunes propostes. El president de Salvem l'Escorxador és Joan Gomàriz.
15: Mos agradaria des de la plataforma que l'Escorxador tingués un impacte social molt més gran des que té, que tingués espais per cultura, que tingués espais per músics, per artistes, per pintors, que la biblioteca fos més grossa.
0: Tot això recordem quan la Junta de Govern de Cort ha aprovat aquesta setmana la reforma de les façanes i elements exteriors de l'Escorxador amb una inversió de prop de 2 milions d'euros. I en els esports en futbol, tot apunta a Sant Moix perquè d'aquí a pocs minuts, a partir de les dues, es disputi el partit entre el Villarreal i el Mallorca en una nova lluita per la permanència. Un partit en què el tècnic Martín de Michelis no podrà comptar amb Pablo Maffeo, sancionat per acumulació de targetes, ni tampoc en Cumbulà, que està lesionat. A l'estadi de Sant Moix hi ha el nostre company Xisco Díaz. Xisco, bon dia, tot a punt.
16: Bon dia, tot preparat perquè d'aquí uns instants el Mallorca disputi una de les quatre finals que li queden per intentar aconseguir la permanència. Si guanya avui el Villarreal, sumaria 41 punts i la deixaria pràcticament fermada. Amb alguns canvis, recordem, obligats en l'onze inicial, sobretot per la sanció de Pablo Maffeo, Martín de Michelis que surt, amb Leo Román a la porteria, línia de 4, de dreta a esquerra, Mateu Morey, Martín Valiente, Omar Mascaré i Johan Mojica. Per davant se situaran Samu Costa i Manu Morlanes en el doble pivot. Les bandes quedaran per Sergi Darder i Pablo Torres, i en punta d'atac Vedat Muniz, acompanyat per Zito Lubumbo. Un partit contra el Villarreal que, recordem, ja no juga res perquè té tancada la classificació per a la Lliga de Campions, però vol seguir optant a consolidar-se en la tercera posició. L'àrbitre del partit serà Víctor García Verdura. A les dues arranca aquest Mallorca-Villarreal.
0: Gràcies, Xisco. De fet, de Michelis és conscient de la importància d'aquest partit i no subestima el rival.
17: Así que bueno, nuestra exigencia es lograr llegarle a la mentalidad, a generar una mentalidad en los chicos que estén preparados para el error. Errores va a haber, hay un gran rival enfrente que también nos va a forzar a que nos equivoquemos. Es importante nuestras reacciones cada vez que nos cometamos un error, entre todos, sentir que no fue un error, sentir que viene la posibilidad de volver a agruparnos, hacernos fuertes, recuperar, ser agresivos. En eso estamos.
0: I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal cerca repetir la gesta de ser pioner després d'arribar a la seva quarta Final Four de la Champions, tot després de derrotar divendres l'Étoile Lavalois. A partir de les 6 de l'hora baixa s'enfronta a l'Sporting de Portugal i, si guanyen, els palmesans guanyarien la seva quarta final seguida. L'entrenador és Antonio Vadillo.
18: Quizás sea la mayor competición a nivel de clubes, ¿no? Y hemos conseguido ganar 3. Entonces, para nosotros es un privilegio, es un orgullo estar en esta cuarta Final Four consecutiva y es por el buen hacer, ¿no? Que así como coincide que en otras épocas han estado o Barça, o Cairat, o Benfica, al final son, y más con el formato actual de eliminatoria, son eliminatorias muy duras.
0: I avui a la cultura parlam del RAU Photofest.

0: És la primera edició a l'illa d'aquest nou Festival Internacional de Fotografia dedicat a la fotografia documental de carrer i de viatges. Hi ha diferents mostres amb imatges de fotògrafs de primer nivell com Cristina Middel, Premi Nacional de Fotografia l'any 2017, o també John Stammeyer. I entre les cites culturals per avui, a Sa Pobla, avui és el darrer dia del Festival Albopàs, que enguany ret homenatge a l'autor Vini Salamer Llorenç Moyà. Una de les principals propostes d'enguany són les rutes teatralitzades, una proposta que convida a recórrer els carrers de Sa Pobla amb l'univers de Llorenç Moyà com a fil conductor. La darrera és avui, diumenge, hora baixa. I d'ací, amb aquestes dues propostes culturals, arribarem a les dues menys quart. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que els serveis informatius d'aquesta casa tornaran demà ben prest a partir de les 7:25 del matí aquí a Ràdio Nacional d'Espanya. Ara quedeu en companyia del programa cultural Círculos Concéntricos. Fins demà.
1: En Radio Nacional de España, Círculos Concéntricos. La cultura expandida. Fernando del Val.
2: El Machado mayor, cercano a, bueno, a la ancianidad tampoco, porque realmente Machado murió con 60 años, ¿no? Que a mí me parece de los más interesantes, ¿no? En el que hay una reflexión, digamos, sobre un poco lo que es la condición humana. Y él en esa cita dice algo tan aparentemente sencillo como que no hay espejo, todo es fuente.
3: Y con ella nos embriagamos. Un agua como proveniente de una lámpara mágica que Gustavo Martín Garzón no se cansa de acariciar. Nadie como él para hablarnos de la pervivencia y la pertinencia del mito. Un paraíso de escombros. Un paraíso.
1: Ángulo recto.